0: malgrat tot, la Gallineta segueix tenint les mateixes... Segueix tenint les mateixes idees que van.
1: Ihr hört das Magazin von Red Globe Radio.